0: Bon dia, amb l'Iboni, va? Bon
1: Bon dia,
0: dia.
1: Saudia.
0: Ni cala per ningú, ens anem lo que dient.
1: Lo que també sé, jo conec a Samaria, m'acusi.
0: Ah, Samaria?
1: Sí.
0: M'acusi, que anem per ningú a Samaria?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Va, això, amb ara no t'ho anirem, no?
1: Amb ara, de la pel·lícula, no anem a quan hi ha jo,
0: ara, no? Ah, va, això, no t'ho anirem, bon dia.